trabajar a success i el que hi ha l'aia. A la meva iaia és un bar piscolar que en diners i internacional. Valim per què ens sigui i llegar. Tantum i seguim tan poc i aranya, sang a mà. Tapi bagis i usaha, tantum que no s'ha de. Oh, quan hi ha per l'impa. Si hi ha per l'impa.